Fernando Pessoa va desar les ulleres i es va dormir. I els que escrivien per ell van deixar-lo sol, finalment tot sol. I així la pluja obliqua de Lisboa el va abandonar i finalment va parar de fingir els

construir un univers delirant sense amor, on totes les coses estan cansades d'existir per un profundíssim dolor. I va oblidar que el misteri dels estels no pertany a l'or, i es va enfonsant la pena d'aquell brillar inútil